0: 7 menos cuarto en Canarias. Nos quedamos ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas de Radio Nacional.
1: Radio Nacional de España, les Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. La mesa del Congrés votarà avui si accepta a tràmit la llei de cogestió aeroportuària que permetria a les Balears limitar els vols als aeroports propis. Una llei que el govern central ja ha vetat, el que provoca l'enfrontament entre populars i socialistes a l'arxipèlag. És una de les notícies del dia en aquest dimarts 8 de setembre. En Paco Laguna, el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Xavi Ana. Cerquen una pastera desapareguda.
2: Segons l'ONG Landfound, la barca amb 30 persones a bord va partir d'Algèria el passat divendres en direcció cap a les Balears i no ha arribat. Dos dels ocupants són nins.
1: Gairebé tot a punt per començar el curs escolar.
2: Aquest dijous gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors tornaran a les aules, algunes encara amb places docents vacants i amb un sistema educatiu condicionat, segons Educació, per l'elevat percentatge d'estrangers, un de cada cinc, la xifra més elevada d'Espanya.
1: I en els esports?
2: Tram decisiu Enric Mas a la Vuelta, on defensa el lideratge, i en bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial en vèncer la selecció del Japó per 59 a 79.
1: Coneguem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui a les Illes Balears les temperatures continuen altes i a la illa de Mallorca es podran arribar als 36 o 38 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Maó i a Formentera, 31 a Eivissa i 32 graus a Palma. Avui serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AMR.
1: En aquests moments tenim a Palma un total de 24 graus, a Maó i Eivissa 23 i 25 a Formentera. I ens interessant també per la situació del trànsit. Direcció General, José Romero, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca des del polígon de Son Castelló fins a l'incorporació de Sevilla Cintura. A Sevilla Cintura trobant tràfic comença des de l'Estai Balear fins al polígon de Can Valero. I també a la carretera de Sevilla Sentit Palma trobareu retencions fins a l'incorporació de Sevilla Cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: Com dèiem en començar, la mesa del Congrés vota avui si accepta a tràmit la llei de cogestió aeroportuària que permetria a les Balears limitar els vols als aeroports de les Illes. Tot això quan el govern central ja l'ha vetada.
2: Margalida Proens diu que està a favor de la llei de cogestió aeroportuària per les Balears, però responsabilitza els socialistes per haver presentat aquest veto, ja que si aprova aquest veto, la mesa del Congrés paralitzaria la tramitació a la cambra baixa. Escoltam la presidenta.
5: Ni una sola manifestación de los que han salido en cadenas humanas, cadires a la fresca y detrás de pancartas. Ni una sola manifestación de quien debe aprobar o no este veto, que es la presidenta del Congreso de los Diputados.
2: El text aprovat pel Parlament el passat dia 28 d'abril demana capacitat per decidir sobre vals, freqüències i tarifes. La llei va rebre el suport de Més i el PP. Els socialistes es varen abstenir. El govern central justifica el veto com una possible reducció d'ingressos a ENA. Escoltam Lluís Apesteguía, portaveu de Més per Mallorca, i Marc Pons, portaveu del PSIP.
6: Manca de sensibilitat democràtica, perquè el que està pretenguent el govern espanyol és que ni tan sols se pugui debatre l'acceptació a tràmit d'aquesta llei de cogestió aeroportuària que ha estat aprovada per el Parlament de les Illes Balears.
7: Nosaltres ja vam avisar en el seu moment de les febleses i les debilitats que hi havia entorn a aquest text jurídic.
2: Dels 9 diputats de la mesa del Congrés, Sumar, que en té 2, ha anunciat que votarà en contra del veto. El PP té 4 representants i 3 els socialistes, una d'elles la presidenta de la cambra, Francina Armengol.
1: Seguint en qüestions polítiques, el PP també demana la compareixença del delegat del govern al Parlament pels informes sobre el risc d'entrades de migrants a les Balears esmentat per Pedro Sánchez al Congrés. Paula Bendito, bon dia.
8: Bon dia. La presidenta del partit i del govern ha anunciat una ofensiva dels representants de les Illes de les Corts Generals per exigir informació a Moncloa. Vots, de fet, critica el govern central perquè consideren que reparteix el problema per comunitats en comptes de posar-hi solució. Manuela Cañadas és la portaveu de Vots.
9: Porque este año ya llevamos más de 5.000 ilegales que han invadido las costas de nuestras islas. Más que el mismo periodo del año anterior y estamos batiendo récords continuamente.
1: Precisament seguim parlant de qüestions relacionades a la immigració, perquè ahir varen arribar dues pasteres amb

0: 26 persones a bord, d'una d'elles a Cabrera i l'altra a la colònia de Sant Jordi, i avui de matinada han arribat 24 persones més a bord d'una altra pastera a l'illa de Cabrera. Precisament, l'organització civil Alan Fawn ha alertat també de la desaparició de 30 persones que van partir d'Algèria el passat divendres, dia 4, en direcció a les Balears, i no han arribat.
1: Expliquen els seus familiars que el motor se'ls va espanyar dissabte. Dos nins hi viatjaven a dins. Les autoritats, ha assegurat l'organització, ja estan alertades d'aquesta situació.
0: També en successos, dues persones han resultat ferides, una d'elles greu en haver-se calat foc un cotxe accidentat ahir a Sant Joan.
2: Un dels passatgers, un home, presentava cremades greus i ha estat traslladat finalment a l'Hospital Vall d'Hebron. El segon passatger, una dona, ha patit cremades lleus. El foc es va estendre pels voltants i va cremar uns 1.000 metres quadrats de zona de sembrat. Els bombers de Mallorca han sufocat les flames.
0: I cinc joves han estat condemnats a 4 anys de presó cadascun per agressió sexual a dues menors d'edat a Cala Ratllada i un cinquè a 2 anys. Cap d'ells entrarà a la presó després d'haver arribat a un acord amb les víctimes. Els condemnats les han indemnitzades en 70.000 euros si s'han fet càrrec del cost dels advocats. Parlem ara de qüestions econòmiques. El preu de l'habitatge a les Balears va augmentar el segon trimestre de l'any un 13,7% de mitjana en relació al mateix període de 2025.
2: Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que també revelen que a la primera meitat del 2026 el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 7,5%. Això sí, el comportament ha estat diferent en funció del tipus d'habitatge, ja que la de segona mà va repuntar quasi un 13% entre abril i juny, mentre la nova va experimentar una pujada del 7,4%.
0: I el govern destinarà gairebé 200 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a 65 projectes.
1: La major part de la quantia serà per millorar la gestió del cicle de l'aigua i projectes mediambientals. També n'hi ha per a la preservació del patrimoni o la lluita contra l'oferta turística il·legal i l'intrusisme. Per altra banda, el conseller de Turisme allunya la possibilitat de pujar aquest impost abans que acabi la legislatura. Jaume Bausà.
3: Abans d'afrontar pujades, hem de millorar la gestió de la ITS i amb aquest camí estem i ja han recorregut bastant de camí quan proposam mesures per perjudicar en aquells que se presentin a noves convocatòries si no han gastat els recursos que avui se li han adjudicat.
0: Seguim parlant precisament de recursos. Campos declara l'aigua de la xarxa pública no apta pel consum humà i recomana no utilitzar-la per beure ni per cuinar.
2: L'Ajuntament del poble de Migjorn explica en un banc que, per mort de la sequera, la concentració de sodi de l'aigua dels pous es troba per damunt dels valors límit permesos per a l'aigua de consum humà, la qual cosa provoca que l'aigua tingui un gust lleugerament salat. És per això que recomanen no utilitzar-la per beure ni per cuinar, si per tasques d'higiene personal o de la casa.
0: I una sequera que també passa a factura a Sant Llorenç d'Escardassà, que ha entrat en situació d'alerta per sequera.
1: El poble depèn de l'abastiment d'aigua d'Artà, Manacor i Felanitx, totes en situació ja d'alerta per sequera. Per això el consistori ha fet una crida a l'ús responsable de l'aigua, evitant consums necessaris i adoptant mesures d'estalvi. Durant aquests dies, l'equip tècnic municipal es reunirà per analitzar la situació i valorar les diferents mesures que s'han d'adoptar.
0: 7:53, falten només dos dies perquè el curs escolar comenci als centres educatius de les Balears. Aquest dijous gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors tornaran a seure a les seves classes. Algunes encara amb places docents vacants, en són 27, cap d'elles a Formentera i la majoria de l'especialitat de català.
2: Un sistema educatiu condicionat, segons la conselleria, per l'elevat percentatge d'alumnes estrangers, un de cada cinc, la xifra més elevada d'Espanya. Entre les novetats, el nou batxillerat d'excel·lència, més centres amb estudis musicals integrats i que tots els col·legis públics comptaran amb menjador escolar. Pel que fa a les infraestructures, aquest curs hi haurà 187 aules modulars, que són 22 més que l'any passat. Antoni Vera és conseller d'Educació.
4: Que són sobretot les aules modulars dels centres que estan en obres, Sant Carles de Peralta, Mestre Guillem Calmés de Sant Llorenç, els menjadors escolars que s'han hagut de posar, etc.
2: I pel que fa a les ràtios, la conselleria treu pit de mitjana de 7 alumnes per aula a infantil, 20 a primària, 23 a l'ESO i 27 a batxillerat. Tot i així, hi ha 25 grups on se superen les ràtios legals permeses, tot i que la conselleria diu que se'ls ha dotat de recursos extraordinaris.
0: I on s'hi han començat ja les classes ha estat a la Universitat de les Illes Balears.
1: 11.000 alumnes van rebre aquest dilluns ja les primeres directrius de les carreres que han triat. D'ells, uns 3.000 han estat de nou ingrés, tot i que encara no s'hagi tancat el procés de matriculació. Amb els nervis dels nous alumnes, que encara no es fan a la idea d'on són, i amb les ganes d'acabar la carrera dels grans, tots coincideixen en gaudir d'aquest nou curs.
5: Ara me queden encara més pràctiques, però acabar de veure que és el que... per allà on me decantaré, i a veure què tal.
6: Esperant que sigui fàcil i que aprenguem i m'ho passem bé.
0: I per cert, 900 professors d'Eivissa i Formentera participen aquest dia en el programa Alerta Escolar, una formació que mostra als docents com actuar davant d'una emergència si algun alumne pateix una crisi per cardiopatia, diabetis o reaccions al·lèrgiques. Parlem ara de la localització de les restes de dues víctimes de la Guerra Civil en el cementiri de Son Servera. Sospita que eren homes d'entre 40 i 50 anys, se'n diuen un cert rang militar que formava part de l'expedició del capità Bayo.
2: Es dona per fet que són víctimes de la Guerra Civil pels objectes que acompanyen a les seves restes òssies. Munició d'arma llarga ja disparada, un projectil, dues insígnies del cos militar de sanitat i altres restes de vestimenta militar. El tècnic és Cesc Busquets.
7: Portaven jaquetes militars, o sigui que tenien un cert rang, no? I sobretot aquest que tenia les dues insígnies de sanitari, no? I l'altre que hem trobat també és molt interessant perquè, per exemple, en la butxaca lateral dels pantalons hi hem trobat un chisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
2: En el marc del cinquè pla de fosses del govern, els experts continuaran ara amb les feines d'excavació i exhumació de les restes localitzades per, quan sigui possible, la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil, així com facilitar la seva devolució a les famílies i garantir-los una sepultura digna.
0: I quan queden 3 minuts per les 8 del matí, parlam ara d'actualitat esportiva.
1: Tram decisiu per a Enric Mas a la Vuelta, on defensa el lideratge. Després de la jornada de descans ahir, els ciclistes tornen avui a la competició amb una etapa de 181 quilòmetres entre Cortejana i la ràpida Palos de la Frontera, íntegrament a la província de Huelva. Queden 6 dies de cursa i una crono dijous que el ciclista d'Artà afronta sense por.
8: No tenemos que temer a la crono porque, bueno... Són 21 dies de carrera i la crono és un dia.
1: El rival més perillós per a la crono és Primoz Roglic, que va tercer a 2 minuts 10 segons sobre Enric Mas. A prop del segon, Félix Gall, que està a 2 minuts 6 segons del mallorquí. Diumenge acaba la competició i en aquests dies el ciclista d'Artà lluitarà per guanyar per primera vegada la Vuelta. En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial en vèncer la selecció del Japó per 59 a 70. Passen com a primeres del seu grup, ja que Alemanya va guanyar el seu partit contra Mali. La capitana, Alba Torrents, no va disputar cap minut i Elena Puello va sortir-ne 10 i va anotar 4 punts. I el Mallorca torna avui a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Sabadell a Somos. Un Sabadell, per cert, que va guanyar ahir el Còrdoba per 3-2 i es posa tercer a la classificació. Treu el Mallorca de la zona de play-off. Els vermells cauen a la setena posició al tancament d'aquesta quarta jornada.
9: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: I ara analitzem una mica el que diuen les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari que destaca les festes de Gràcia a Maó. Diu, Maó sona a festa i ho il·lustra amb una portada, amb una imatge a tres quarts de pàgina d'aquestes festes. Diario d'Eivissa, han estat localitzats els cossos de dos menors i una dona migrants a Formentera. I la imatge de primera plana és per a l'exjugador de bàsquet i medalla d'or d'Eivissa, Paco Vázquez, que ha inaugurat el seu poliesportiu. Passam a veure què diu Periódico d'Eivissa. El boom migratori tensiona el sistema educatiu. Prop de 4.000 alumnes arriben en ple curs i la imatge de portada també és per a l'exjugador de bàsquet Paco Vázquez. Diu el seu poliesportiu ja és una realitat. Última hora, comparteix titular en el sentit de dir que prop de 4.000 alumnes arriben en ple curs amb aquest boom migratori. La imatge de primera plana és, pel que comptava fa uns instants, la localització dels cossos de dos militars del capità Bayo. I acabem el repàs a la premsa amb el Diario de Mallorca. Nou curs, 2.342 alumnes menys, 22 barracons més i menjador a tots als centres. I la imatge de primera plana és per a una dona que va donar llum a una pastisseria de Serenal. Així, arribam a les 8 del matí. Més informació en 45 minuts a la sintonia de Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. L'informe PISA torna a deixar en mal lloc a les Balears, que se situen per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE a totes les competències, coneixements en matemàtiques, lectura i ciència entre els nins de 15 anys. El govern està preocupat i el conseller d'Educació, Antoni Vera, reconeix que manquen recursos en l'atenció a la diversitat.
2: Són uns mals resultats, no podem estar contents ni treure pit d'uns resultats que una vegada més davallen enfront dels resultats de l'any 2022, davallam en lectura, davallam en matemàtiques i davallam en ciències, i a la vegada estan per davall de la mitjana espanyola.
1: És la notícia que destacava en portada avui dimarts 8 de setembre. Vos saluda José Miguel Blasco del control tècnic i Pau Fons al micròfon repassant més titulars amb Paula Bendito. El govern aixeca el vet.
3: I permetrà la tramitació al Congrés de la llei de cogestió aeroportuària. El diputat de Més per Mallorca al Congrés, Vicenç Vidal, impulsor de la iniciativa de tramitació, ha mostrat la seva satisfacció.
4: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet damunt la llei de cogestió aeroportuària de les Illes Balears. Una llei transcendental pel nostre futur. Una llei que volen debatre al Congrés de Diputats, perquè volen tenir les claus de casa nostra.
1: Arriben 50 migrants irregulars més.
3: A les costes de les Balears, de les darreres 24 hores, segueixen arribant pasteres de les Balears, en concret a Cabrera, Formentera i la colònia de Sant Jordi, a Mallorca.
1: L'IBAVI construirà 60 habitatges públics a Marratxí.
3: Per a persones que puguin acreditar una residència mínima de 10 anys al municipi, l'executiu invertirà gairebé 12 milions d'euros en aquesta promoció. Margalida Proens, presidenta de l'executiu.
5: Crec que el que estem demostrant amb aquestes presentacions, amb aquests projectes que van començant, és que les mesures posades en marxa aquesta legislatura donen el seu fruit. Ara veure que necessiten temps, perquè he dit moltes vegades que tant de bo mos haguéssim trobat alguna cosa en política d'habitatge.
1: L'executiu destinarà 200 milions d'euros de l'ecotaxa a 65 projectes.
3: La major part de la quantia serà per millorar la gestió del cicle de l'aigua i projectes mediambientals. Pel que fa a l'arribada de turistes, el govern ja no descarta arribar als 20 milions enguany, però vincula estades més curtes. Jaume Bouçà.
6: Pot ser que arribem a 20 milions de turistes, però també igualment de cert és que la gent molt visita en aquestes illes, tots ho sabem, més vegades per manco temps. Les pernoctacions baixen, per tant, això fa que les visites a l'aeroport, diria que les visites a l'aeroport, augmenten.
1: Balear redueix el temps d'espera per al reconeixement de la valoració de dependència fins als 192 dies.
3: Queda així a només 12 del màxim legal que preveu la llei de dependència. Sandra Fernández, consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
7: El objetivo de reducir a 6 meses el tiempo de espera para la valoración tanto de discapacidad como de dependencia, el objetivo de este gobierno siempre va a ser que las personas estén esperando lo mínimo posible y después poderles dar una atención adecuada, pero evidentemente, pues vamos por el buen camino.
1: I en els esports comença la setmana decisiva a la Vuelta.
3: Amb Enric Mas defensant el lideratge a la setzena etapa. En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines d'Helena Puello i Alba Torrens, s'ha classificat per al quarts de final del Mundial. Miguel Méndez és el seleccionador nacional.
8: Tenemos que recomponer un poco todo. Somos un equipo que tiene dentro de nuestro baloncesto muy sencillo, pero con muchos básicos, y los detalles son muy importantes para nosotros. Estar en el spacing correcto, estar en el timing correcto, y nos enfocaremos en lo nuestro, trabajaremos para seguir mejorando.
1: I ara fem una ullada al temps. En les pròximes hores continuarà fent calor. Connectam amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Bon dia.
9: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps càlid i estable. Predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen lleugerament les temperatures, especialment a la illa de Mallorca. Màximes de 32 graus a Palma, 31 a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. Demà dimecres, canvi de temps important. Cel cobert amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades superant els 90 km per hora. Perill important per precipitacions que podran acumular 40 litres per metre quadrat durant una hora. També tenim mala mar amb fortes onades de 4 metres d'alçada i perill per rissagues de la illa de Menorca. Baixaran les temperatures amb màximes de 32 graus a Palma i Eivissa, 30 a Formentera i 29 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
1: De seguida desenvoluparem totes aquestes notícies a partir de les 2:10. Ara vos deixam en Punt de Fuga.
10: fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
11: Què tal? Molt bon dia. 1:35. Començam una nova edició de Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Televisió Espanyola de Cies Balears. Avui és dimarts, 8 de setembre ja, molt a prop de la tornada a les classes, un dels moments més esperats per a mares i pares, no sé si tant pels alumnes, pels més petits, però en qualsevol cas, sobre educació, parlarem avui molt en el nostre programa, les portes, per cert, d'un canvi de temps. Seguim encara amb unes temperatures molt altes, però sembla que demà això canviarà perquè totes les illes estaran en alerta taronja per pluges i tempestes i amb una baixada més, en principi, considerable dels termòmetres. Tot això serà demà. Ara començam el programa d'avui. I com dèiem, avui molt de protagonisme a l'educació perquè hem conegut les dades de l'informe PISA sobre competències dels alumnes en ciències, lectura i matemàtiques. Si la cosa no va massa bé a les Balears perquè obtenen les seves pitjors notes en aquest informe que avalua els coneixements en matemàtiques, lectura i ciència entre els nins de 15 anys. Les Illes se situen en totes les competències per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE, una baixada que és generalitzada, a més, en tots els països del món i a totes les comunitats autònomes a Espanya. A les Illes el retrocés és, sobretot, important en lectura i matemàtiques. Ciències és l'assignatura en la nota més alta, però també experimenta pitjors puntuacions que a l'anterior informe, el de 2022. De tot això en parlarem abastament a partir de les 2:10 al Ràdio Diari Migdia i avui, com dèiem, a 2 dies per començar l'inici de curs, també hem de parlar de matèria educativa perquè aquest dematí s'han concentrat a les portes de la Conselleria d'Educació els auxiliars tècnics educatius. Ho han fet per reclamar millores laborals i, evidentment, educatives, una convocatòria que ha comptat amb el suport de sindicats CESIF, Comissions Obreres, STUGT, AMPE i USO. Volem parlar d'aquesta qüestió i saludam en aquesta hora a Puri Santa Creu, que és representant del Comitè d'Empresa dels Auxiliars Tècnics Administratius de l'STEI. Senyora Santa Creu, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, bon dia a tots.
11: En primer lloc, volíem dir si mos pot posar un poquet en coneixement a l'audiència, que tal volta no sap ben bé en què consisteix exactament la tasca, la feina d'un auxiliar tècnic educatiu. Vostès fan feina amb un col·lectiu específic, que és el d'alumnes amb necessitats especials, no és així?
12: Així és. Nosaltres fem feina directa amb alumnat de necessitats educatives especials, des de casos més lleus o més greus, greument afectats, com poden ser síndromes de Down, TEAs, paràlisi cerebral. Clar, cada vegada aquest perfil d'alumnat que ven a centres ordinaris tenen dret a una escolarització ordinària, venen alumnes més afectats i nosaltres ens dedicam a l'atenció i cura d'aquest alumnat.
11: Dit això, senyora Santa Creu, quina és la situació ara mateix a les Balears dels auxiliars tècnics administratius? Res, a 2 dies perquè comencin les classes.
12: Vale, mira, som auxiliars tècnics educatius.
11: Educatius, perdó, que he dit administratius. No. Se m'ha anat a escapar, perdó.
12: Sí, és normal, no t'ho preocupis. Era més que res fer l'aclariment. Mira, dir-vos que aquesta mobilització neix per part de les pròpies treballadores que se van reunir amb l'assemblea i són elles que davant la manca de resposta de la conselleria les que han decidit fer aquestes mobilitzacions. I de part dels sindicats que has anomenat, que integram el Comitè d'Educació donant tot el suport en aquesta iniciativa i a totes i cada una de les reivindicacions. Quines són aquestes reivindicacions? En general, són reivindicacions de caràcter laboral, però també que repercuteix directament a la situació de l'alumnat. Són reivindicacions concretes, que el que volem és dignificar les condicions laborals com la qualitat de l'atenció que rep l'alumne. Serien contractes normalitzats de 12 mesos, moltes de nosaltres són fixes discontínues i, a més, ara s'han inventat una figura de contractes de circumstàncies que són 9 mesos, és a dir, no acaben ni de completar el curs. Demanem una reclassificació professional, que vengui relacionada o que dugui un reconeixement de les funcions reals que desenvolupa l'ATE, Nosaltres ara mateix basta tenir CESO per entrar a fer feina a TEN, nosaltres reclamant aquesta reclassificació a nivell tècnic superior o batxiller, una inscripció a centre educatiu que donaria estabilitat en els professionals i també en els equips de feina, com poden ser equips directius, equip de suport i alumnat.
11: I els, això no ha de dir, no només per part dels equips professionals, sinó també els mateixos alumnes, no?, que així tindrien, per dir-ho qualque manera, sempre una mateixa persona ocupant-se d'ells.
12: Clar, mem, són alumnes que segons la seva circumstància i condició, de vegades els acosta fer-se amb una persona. I tot aquest treball el tiram en els fens quan canviem la persona. I també la coordinació amb els equips d'orientació dels centres, en què pues, tu ja coneixes aquell centre, coneixes aquells professionals que venen, coneixes aquell alumne, i tot aquest aprenentatge que hem fet en el canvi de centre o canvi d'alumnat
11: Tampoc en risc. Clar. Mm-hmm. Una de les coses també, senyora Santa, creu que demanau és un plus de perillositat. En què consistes exactament?
12: Mira, això seria, és una reivindicació que tenim perquè, degut a les condicions d'aquest tipus d'alumnat, que ells no poden evitar, evidentment cap atent anirà a denunciar un infant per una agressió, això és impensable perquè aquests al·lots a vegades tenen moviments involuntaris que fan que tinguin una agressió, poden ser desamossegades, han tingut rotura d'un nas... És a dir, diversos tipus d'agressió, perquè, clar, com que els de vegades no se poden expressar verbalment, han d'expressar aquest malestar o aquesta cosa que els incomoda d'una altra manera, que pot ser una manota, d'un cop, una mossegada. Aleshores, s'està demanant aquest plus de perillositat, que realment seria una ampliació d'un complement que tenim, que és el complement específic.
11: Totes aquestes reivindicacions que feis, més o manco en termes econòmics de la butxaca, que al final també és una de les coses que sempre miram, en quant es traduirien més o manco en es més?
12: En es més, pues, a lo millor un 300-400 euros només.
11: És a dir, que és una reivindicació que més o manco és perescuda la que hi ha també dins altres col·lectius. En aquest sentit, senyora Santa Creu, no sé si heu demanat, m'imagino que sí, o una reunió amb el govern, o sigui, hi ha possibilitats que a curt termini podeu mantenir aquesta reunió per intentar desbloquejar la situació o almenys conèixer un poc quina és la resposta o l'actitud del govern.
12: Sí, mira, a final de curs van tenir el comitè d'empresa una reunió amb el senyor Vera, va venir amb molt bones paraules, reconeguent sí, que fem una tasca important, perquè és així, una tasca que se considera imprescindible dins els centres, molt bones paraules, però ens van plaçar que bé que en octubre en parlarien, quan ja venien d'una altra reunió, en responsables tant d'educació com de funció pública, que són les dues conselleries que depèn aquest col·lectiu. Dia 1 de juliol del 2025 ens varen reunir i ens varen dir que totes aquestes millores se farien, ens varen fer una foto davant consolat de mà i de tot això no s'ha sabut res més. Per tant, estem com un poc cansats de que ens diguin que sí, que vale, però que llavors no facin cap passa en res, ni tan sols en qüestions que econòmicament els costaria molt poc o res.
11: Clar.
12: Com és el cas de l'inscripció centre.
11: No, li anava a demanar si aquesta situació continua en el temps. No sé si vos plantegeu des del col·lectiu fer algun tipus de mobilitzacions a la millor una mica més contundents o almenys estendre-les en el temps.
12: Sí, segur que sí. Hi ha un grup ara, com he comentat, d'ATES, que s'ha posat un pot al capdavant de l'organització d'aquestes mobilitzacions. Sempre estan coordinats i en el suport de tota la part social. I si deu, es no durà fins a aconseguir que el conseller se segui. El que volem és que s'obri una taula de negociació amb un calendari concret i amb uns objectius clars. És a dir, ja el que no volem ja són paraules per quedar bé. La fase de quedar bé ja ha caducat. Ara volem fets concrets
11: i
12: un compromís real.
11: Anem a veure si tot això es pot traduir, tenir la millor solució per tots i al cap i a la fi. Puri Santa Creu, representant del comitè d'empresa d'Estei dins el sector d'auxiliars tècnics educatius, moltes gràcies per haver atès en directe la telefonada de Ràdio Nacional. Bon dia.
12: Moltes gràcies per donar visibilitat. Gràcies a vosaltres.
10: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
11: 1:45, no deixant de banda l'aspecte educatiu, però també volem parlar de l'aspecte econòmic, perquè la tornada a l'escola, com dèiem, ja és aquí. Dijous, més de 159.000 alumnes de les Balears replenen les classes, i això implica, evidentment, tota una preparació econòmica que afecta de ple a les butxaques dels pares i mares i, en definitiva, dels consumidors. A Punt de Fuga, també, parlant precisament dels drets dels consumidors, si ens escolta el portaveu de l'Associació de Consumidors i Usuaris de les Balears, el portaveu de Consubal, Alfonso Rodríguez, bon dia.
13: Què tal? Buenos días.
11: Bé, arriba en dos dies pràcticament el moment més esperat per molt de pares, la tornada al col·le, la tornada a les rutines per pares, per nins, i sempre, malauradament, en aquestes dates, Alfonso, parlam un poc del que és el cost, que enguany el cost de la tornada de la tornada a l'escola torna a pujar. Això no hi ha manera d'aturar-ho.
13: Pues desgraciadamente no, efectivamente llega un momento esperado porque muchos padres tienen muchas ganas de que los hijos vuelvan al cole, pero también temido por el gasto. Prácticamente se está convirtiendo en el mes en el que las familias tienen, sobre todo con más de un niño en edad escolar, tienen gastos. La verdad que este año, respecto al año pasado, estamos por encima de un 15% en cuanto al incremento de coste y, como siempre y es habitual, pues muy por encima de la media nacional.
11: Un 15%, Alfonso, és molt d'increment. Què és el que ha passat enguany perquè se disparin així els preus?
13: Sobre todo los libros de texto y algún determinado material. Y luego hay un problema, se está dando un problema que tendría que tener una solución muy fácil, pero que no se da, y es que hay muchísimos colegios de educación, de colegios públicos, que están determinando incluso la marca del material que tienen que tener los niños, lo que indudablemente, pues la diferencia de precio entre una marca blanca y una marca de fabricante, pues suele ser bastante alta, y esto pues está influyendo mucho. Estamos teniendo muchísimas quejas sobre este tema y hemos pedido a la Conselleria d'Educació a ver si pueden hacer algo, porque bueno, entendemos que no es normal.
11: Perquè, Alfonso, de quin tipus de producte estan parlant? Que els col·legis públics, s'entenc, obliguin a les famílies a comprar una determinada marca?
13: Pues menos la mochila, el resto prácticamente todo. Bolígrafos, lápices, cuadernos, incluso hay colegios que han determinado de qué color tienen que ser las tapas de los cuadernos, ¿no? Lápices, bolígrafos, cuadernos, absolutamente todo el material, incluso el pegamento. Hay colegios que están determinando de qué marca tiene que ser. Claro, estamos hablando pues de productos que marcas blancas podemos encontrar muchísimo más económicos.
11: Clar, això comentaves abans, Alfonso, té una fàcil solució. Quina seria?
13: Pues que cada cual compre el material que se pueda permitir. Comprando el material que el colegio te exija, el curso te exija, pero que cada uno puede elegir la marca en función de sus posibilidades económicas. Pero una familia que tenga dos hijos en edad escolar y que tenga que comprar una determinada marca de lápices, que seis lápices le van a costar 3 euros,

0: productos al consumo en estas fechas se están incrementando de una forma bastante importante. Hay que tener en cuenta que son créditos con un tipo de interés usurero, estamos hablando de un 27 o un 30%, y sobre todo estamos viendo cómo hay familias que en este mes tienen que dejar de pagar otro tipo de servicios como la luz o incluso el alquiler con el fin de hacer frente al coste de la vuelta al colegio. Consecuentemente, si hay familias que no pueden, ¿qué puede hacer el colegio? Pues la verdad es que no sabemos. Nosotros hemos hablado con más de un colegio de los que imponían esta condición y bueno, la respuesta es que se hace para que todos los niños y todas las niñas sean iguales, tengan el mismo material. Pero bueno, esto entendemos que es una cosa un poquito ridícula.
1: I una altra pregunta, Alfonso, ja no sé si ens pots ajudar. Hi ha alguns centres, algunes escoletes també, que plantegen la possibilitat, evidentment, de fer activitats extraescolars per als nins. Aquestes activitats tenen un cost, però una cosa que crida l'atenció és que també demanen el pagament d'una matrícula també per dur a terme aquestes activitats al marge del cost mensual. Això és normal? Això se pot fer? D'un nin que ja està matriculat en un centre?
0: Bueno, esto está pasando mucho, sobre todo en colegios concertados, en colegios privados. Pero y no solamente lo que tú comentabas de la matrícula, sino que además las más importantes, las que más suelen coger los niños, como puede ser inglés o algún tipo de actividad así, lo que hacen es que la ponen a primera hora de la tarde para además obligarte a que te quedes en el comedor, con lo que se incrementa todavía mucho más el coste. Indudablemente no se debería de poder hacer, pero la consellería lo está permitiendo. Lo está permitiendo porque, como básicamente son todos colegios concertados o privados, pues no pueden hacer mucho.
1: Idò, Alfonso Rodríguez, portavoz de Consual, moltes gràcies per haver comentat aquesta tornada al col·le. Anem a veure si entre tots se pot ajudar a pal·liar aquest increment econòmic. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
1: 1:52 minuts, tornem a la secció de xarxes. Dedicarem cada dimarts a fer un repàs del que ha estat més destacat del món digital en aquests darrers minuts de punt de fuga. Paula Bendita, bon dia.
3: Bon dia.
1: Pensaves avui que no t'anava a saludar.
3: No, gràcies, Xisco, per saludar-me.
1: Una persona educada, com sempre.
3: Avui parlam de la polèmica de les galeres de Palma.
4: I a jo, que no m'haig saludat, Xisco,
1: perquè
4: bon dia.
1: Perquè encara no havies intervingut, Aina Escandell, bon dia.
4: També de la futbolista Patri Guijarro.
5: Corre, corre, caballito. Que quiero quedar primera.
4: Hem de començar parlant d'una qüestió que s'ha fet molt viral aquests dies, els enfrontaments entre turistes i els conductors de galeres a Palma.
3: N'hi ha hagut un en les darreres hores.
6: No vas a saber.
7: No, está, no puedes tocarme,
6: Ni tú a mí. Ni tú a mí, me estás tocando.
8: ¿Qué pasa?
3: És un vídeo enregistrat i publicat a les xarxes per uns activistes que demanen aturar ja amb el maltractament animal que asseguren suposen les galeres arrossegades per cavalls.
4: En el vídeo, en el que se sent és el conductor que primer es troba pujat a uns d'aquests vehicles sense passatgers i quan veu que l'estan gravant comença a discutir. Diu, a què venís? A buscar més problemes? Llamo a mis amigos? Després baixa i augmenta la tensió i es produeix l'enfrontament que acabam de sentir.
1: És la segona vegada, de fet, que es produeix un enfrontament d'aquest tipus, no? Ja vaig veure un vídeo, si no vaig errat, d'un conductor que llançava aigua a una turista, una jove alemanya.
3: Exactament, amb dos vídeos estan protagonitzats pel mateix conductor. Escoltam l'incident que es va produir fa dues setmanes amb aquesta turista que deies Xisco.
9: Guai!
10: No lo penses, al minuto!
9: Guai! That is not normal, is any Deutsche
3: normal. En aquesta ocasió, segons va publicar la jove al seu compte d'Instagram, l'home li llença aigua després que ella demanés si podia donar aigua al cavall. Ell no li va deixar i s'acaba enfadant molt i llençant-li aigua des d'una botella.
4: Després d'aquest incident, l'Ajuntament de Palma va obrir un expedient al conductor.
3: A més, tot això ha reactivat les protestes per demanar el fi de les galeres de cavall i la immediata substitució per vehicles elèctrics.
4: I va haver dissabte una protesta diumenge volien dir davant cort d'animalistes. L'Ajuntament de Palma va arribar a un acord amb els conductors per substituir aquests cotxes de tracció animal per d'altres d'elèctrics.

0: La següent qüestió que hem de comentar, Xisco, està relacionada amb el Barça, que sabem que t'encanta parlar d'això.
1: La meva passió.
0: No està relacionat amb la part esportiva, en aquest cas.
2: Ho hem dit abans, té a veure amb la jugadora mallorquina Patri Guijarro. És aquesta temporada la nova capitana de les Blaugrànies i en una entrevista amb Catalunya Ràdio li varen demanar que com duia el català.
3: Tens el cap i encert amb el català, ara que ets capitana?
4: Quise empezar el catalán porque es evidentemente yo también vengo de países catalanes, es la importancia del catalán, es la importancia de sobre todo para los culés, para el aficionado. Sí que es verdad que me cuesta mucho expresarme en catalán, en mi casa siempre se ha hablado castellano.
2: Diu que fa molt que no ho utilitza i que s'expressa millor en castellà.
4: Llevo muchos años desde clase que no hablo catalán y sí que expresarme me cuesta muchísimo. Sí lo he pensado, al menos el hecho de pues tener el guiño con esa frase en catalán porque sé y yo también le doy la importancia que creo que se le tiene que dar a la lengua.
0: El que no entén molta gent és que, tal i com ella mateixa explica, va néixer i viure fins a la seva adolescència a Mallorca, va estudiar, per tant, aquí, després del batxiller i la universitat el va fer a Barcelona.
2: Molts han compartit el vídeo dient que és un clar exemple de la no immersió lingüística a Mallorca.
0: També d'altres dient que demostra un profund fracàs del sistema educatiu mallorquí. Al final passa que molta gent acaba batxiller sense parlar mai en català fora de l'entorn escolar.
5: Això és un desgavell.
6: No anem ni en rodes.
7: Mare meva.
1: I aquesta temporada estarem en una nova minisecció. Hem de dir que, evidentment, això que acabem d'escoltar és idea d'en Aina Escandell. Aina, endavant.
2: Heu sentit, els meus fillols són graciosíssims, dient que això és un desgavell. I és que hi ha coses que si les veus des de fora penses això és un desgavell, això no pot ser real. Però sí, estimats oients, és real. I el pitjor de tot això és que moltes vegades ho feim nosaltres mateixos. Avui ens estrenem Això és un desgavell, una minisecció de ràdio on posarem damunt la taula aquelles petites coses del dia a dia que si totes les feim bé, el món aniria bastant millor. No venim a donar lliçons a ningú. Ah, que no, Xisco, no venim a donar lliçons.
1: Jo segur que no, tu
2: però
1: escolta'm, no
2: sé. Escolta'm bé, aquí tots tenim qualque papereta per cremar. Això també hem de ser conscients.
1: Ja crec que ja sé per on vas.
2: Venim a riure'ns un pot de nosaltres mateixos, a fer pedagogia social i si pots aconseguir que qualcú, quan acabi d'escoltar això, pensi, doncs mira, això que faig jo potser no està tan bé. Perquè al cap i al fi no fa falta canviar el món. A vegades basta amb no deixar el carret de la compra enmig del pàrquing d'on has anat a comprar. Intentaré, companys, no exaltar-me, però és que no ho entenc. Aquesta gent que agafa el carret per anar a comprar.
1: Ho estem notant ja, que no te vols exaltar.
2: Paga, surt amb el carret per descarregar el cotxe i en lloc de col·locar-lo al seu lloc, el deixa on vol. Xisco, Paula, vosaltres què feis? Ho deixeu on toca o no?
1: Jo no vaig a comprar i no tinc aquest problema.
0: Jo no tinc carnet de conduir, no mai he aparcat un cotxe.
1: Vaja, companys, que t'has
0: cercat. Sempre m'han dit, per favor, dues carrito on toca.
2: Però és igual si no tens carnet de cotxe, no? Quan has acabat de fer la compra, tu el col·loques allà,
0: clar,
2: on l'has agafat, no? Clar,
0: perquè m'ho dic que ho faci.
2: I tu, Xisco, per molt que no vagis a comprar, no m'ho crec que no vagis a comprar.
1: No, jo tampoc, evidentment que és mentida. No, jo el gaf, el poso on toca i després m'ho dic a mirar la gent i a controlar, però si fa el que cal, sí.
2: Hem sortit en el carrer també demanant-ho.
8: Jo quan vaig a comprar el llep i el poro allà mateix. Jo el ton deixar aquí on estava.
9: A veure, normalment sí, sobretot perquè n'hi ha molts que duen euro. Jo vull euro de tornada.
10: I jo també.
2: I també hem demanat que pensen amb aquestes persones que no ho fan així com toca.
8: Molt malament. En el seu deixar el d'allà on l'agafen.
11: No tenen l'educació que toca per col·locar les coses.
12: Irresponsables por todo arreo.
13: Es que yo cuando los veo fuera, digo, es que los tenían que multar, porque son carritos que valen dinero.
14: Hombre, yo pienso que si todos hacemos esto, que al final va a estar la calle llena de carros y no es complicado devolverle a su sitio en el que están todos los carros.
15: Tú te agrada trobar el carrito en el seu puesto, y deixa'l en el seu puesto.
2: Aquesta darrera dona jo crec que té la clau de tot. A tothom li agrada trobar els carrets al seu lloc i cal deixar-los també on toca, en definitiva. No deixar els carrets de la compra al seu lloc és un desgavell, però encara hi som a temps de posar-hi un pot d'ordre. Xisco, Paula.
1: Molt bé.
2: Que us ha aparegut aquesta secció. M'ha encantat, Aina.
1: Secció Aina Desgavell. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Tornem en 10 minuts en l'actualitat del Ràdio Diari Migdia. Fins ara.

0: La diversitat, més recursos que aboca la comunitat autònoma en recursos propis, perquè s'ha de tenir en compte que les Balears, a part de ser plurinsulars, que això ja té una problemàtica, tenim el nombre d'alumnat estranger més alt de tot Espanya, més alumnat amb necessitats educatives específiques.
1: Uns recursos que també reclama el personal auxiliar tècnic educatiu, qui s'ha concentrat avui a Palma per demanar condicions dignes i el reconeixement real de la tasca que desenvolupen. Demanen contractes de 12 mesos, l'adaptació laboral als tècnics majors de 55 anys o el plus de perillositat espuri Santa Creu de l'Estell.
2: Quan els de vegades no se poden expressar verbalment, han d'expressar aquest malestar o aquesta cosa que els incomoda d'una altra manera, pot ser una manota, d'un cop, una mossegada. Aleshores s'està demanant aquest plus de perillositat, que realment seria una ampliació d'un complement que tenim, que és el complement específic.
1: Tot això mentrestant a Eivissa, per aquest curs escolar que comença passat demà, cerquen urgentment 15 professors de català, en concret necessiten 13 docents a 11 dels 12 instituts de l'illa i dos per a l'Escola Oficial d'Idiomes Francisco Tiendas, el director de l'Associació de Directors de Secundària.
3: Ja tenim los coberts, però estan parlant de centres on no hi ha cap profe de català o molts pocs profes de català, i segurament tindran places de caire acadèmic amb càrrega curricular important que hauran de ser assumits per persones que no són de l'especialitat.
1: I per la mare de Mo, qui viu avui el dia gran de les festes de Gràcia, l'acte central del dia d'avui ha estat el Jaleo, Ràdio Televisió Espanyola Menorca, Llorenç Allés.
4: Podríem dir que la festa ha tingut avui dos protagonistes, els cavalls 131 i també la calor. Ben de matí, quan començava el replec, els cavallers ja xerraven de les altes temperatures que el dia abans havien obligat a retallar el jaleo. La principal preocupació eren els cavalls.
5: Yo trabajando 8 horas en el sol también aguanta uno y los animales también aguantan.
6: Claro, molta calor, ho vau veure. Molta calor, molta calor. Bé, de moment bé, o sigui, llevat de sol, que fa bastanta calor i, bueno, veurem. Jo pas pena pel cavall, pas pena, clar, perquè el cavall també m'esquí, també. El de color negre també estira, el color negre també estira més la calor.
7: Bueno, un poquet de calor en guany fa, però, bueno, supos que ho aclarirem. Nosaltres ens preocupem per els animals i per nosaltres mateixos, però, bueno, ells són els principals i molt bé.
4: L'acte central del dia ha estat el jaleo, amb dues voltes i no tres, com és habitual, ja que de nou s'ha decidit retallar una mica la festa en favor del benestar dels cavalls. Després del jaleo, multitudinari, tot i les altes temperatures, han seguit l'entrega de canyes verdes, el volambí i la samba, i aquest fosquet tenen lloc les corregudes d'escós, tot amb les ganes de festa de la gent.
8: Queixera, sí, del poble de Laió. Molt bé, ahir va ser molt net, va anar molt bé, superràpid. És veritat que sí, més en la calorada aquesta, més que mai.
9: Sí, això també m'agrada molt. Els cavalls com fan bots. Jo m'agrada més estar amb tota la família.
10: Sí, estem aquí des de fa una hora i estem fent voltes per avant que fem. Bueno, ahir es va poder aguantar, avui ja veurem.
11: Bueno, estic a casa, però bueno, va ser diferent, però fa molta calor i bueno, suposo que serà suportable.
4: La celebració s'allargarà avui vespre i demà, si el temps ho permet, encara hi queden actes per acabar de rematar aquesta festivitat de la ciutat de Mou.
1: I en els esports, Enric Mas ha creuat sense contratemps la meta de l'etapa número 16 de la Vuelta. 181 quilòmetres on l'artenenc ha defensat el lideratge per conservar un dia més el mallot vermell del líder de la carrera. Diumenge acaba la competició i en aquestes 6 curses que queden el ciclista mallorquí lluitarà per guanyar per primera vegada la seva carrera la Vuelta.
12: Ha sido una semana donde he disfrutado muchísimo. Nunca había llevado el maillot de líder de la Vuelta, así que es una sensación muy especial y bueno, 6 días nos quedan.
1: I avui a la Cultura parlam de la Nit de l'Art. Amador Bausà, bon vespre.
13: Bon vespre. Enguany la Nit de l'Art celebra el seu 30 aniversari. Tendrà lloc dissabte de la setmana que ve entre les 6 de l'hora baixa i les 11 del vespre. Comptarà amb més d'un centenar d'artistes i mig centenar d'exposicions repartides per diferents punts de Mallorca, com Palma, Andratx, Pollença i Santanyí. També participaran 16 galeries d'art, museus i institucions culturals. Sobre haver arribat a fer 30 anys, Fran Reus, president d'Art Palma Contemporani, comenta que la professionalització de l'esdeveniment ha sigut clau.
14: Decidimos profesionalizar la Nit de l'Art, pues convirtiéndola en un gallery weekend para que la gente pudiera visitar las galerías con más tranquilidad, pasarla un sábado también para facilitar el acceso.
1: amb aquesta nit de l'art acabam. Nosaltres